Al desert conversen, el somrís dels cors convida el silenci. Per fi s'han trobat els dos universos. En el verd llenguatge, la llum impalpable que uneix sense treva els humans en mar.